0: Si és un èxit, sona als 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Super. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Tomata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres de

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: teu abast a gent.cat/serveis.
1: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Marta, vine'm a buscar.
5: Corraleta ens presenta Marta. Una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
4: Marta.
5: Marta, la nova cançó de Gorraneta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
6: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
7: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a call.

0: I de sempre.
1: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
2: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
3: Generalitat de Catalunya.
4: El govern de tothom.
5: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
6: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
7: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
10: Bueno, estamos de regreso ya. En un ratito nos montaremos en nuestra máquina del tiempo, ya sabéis, a partir de la 1 a las 12 en Canarias. Recuperamos las canciones que fueron número 1 en nuestra lista tal día como hoy, hace algunos años.
11: 15. Récord de permanencia.
10: Ahora aquí tenéis a Aitana en su semana número 51. Eso significa que la semana que viene podría llegar a un año en lista. De momento aquí tenéis Superestrella, y además muy bien situada, en el puesto número 15. Dicen que el 15 es la niña bonita, dicen eso, ¿no?
12: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando.

0: sabràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
1: Hombres G te ha acompañado en todas las etapas de tu vida. Fónix Seguros también, protegiendo tu coche, tu casa y a las personas que más quieres. La música de Hombres G sigue sonando y en Zurich seguimos celebrando estos momentos a tu lado. Zurich Seguros, patrocinador oficial de la gira de Hombres G.
2: Si estaves desitjant canviar d'estació, a IKEA et donem un motiu nou per estimar-te la tardor. Del 24 al 27 de setembre tens un 10% de descompte en tot el nostre sortiment. Gaudeix-lo a les nostres botigues a Catalunya, en línia o per telèfon, només per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Més info a ikea.es/ofertes. De què me sirve?
3: Morat, el grupo latino más exitoso del momento, llega a Barcelona con su gira mundial Ya es mañana. Mejor, 16 y 17 de octubre en el Palau Sant Jordi. Entradas ya a la venta en Ticketmaster.es.
4: Los 40, emisora oficial.
5: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la fira virtual de màsters, postgraus i doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Augmentar beneficis, optimitzar recursos, gestionar personal i, a més, promocionar la teva marca. Et sona?
8: A nosaltres també. Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats.
7: Eva Pujol, de Catalonia Ceràmic.
9: Ens manté en el mercat, continua fent visibles després de 40 anys en el sector de la construcció.
7: Branding Plan ajuda pimes de tota Espanya a créixer des de fa anys.
8: Truca al 93 314 44 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre.
7: Podràs beneficiar-te dels millors preus de l'any en ràdio i digital.
8: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
10: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
11: Es la 1:30, 12:30 en Canarias. La última media hora de hoy ya está aquí. Sí, está, ya está, ya está. Se acaba el programa casi. Y de verdad que estamos llenos de soul en este bloque de la lista. Mirad, mirad. Porque en el 7 tenemos al increíble Teddy Swims, que fue número 1 hace un par de semanas, que bajó al puesto número 4 y que hoy baja hasta el 7, 3 puestos, con su última canción, El Señor Sábelo Todo. Mr. Know It All. ¡Qué bien canta este tío, Dios mío!

0: los sábados de 10 a 11 de la noche, World Dance Music con DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. En los 40, World Dance Music, presentado por DJ Nano. Barcelona, 93.9. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.
1: En los 40, José Vicens.

0: el Bruno Mars amb I Just Might, l'encarregat de donar-te la benvinguda a aquesta nova horeta a través dels 40, dissabte a la tarda, i han passat l'huracà i la ressaca, també una micona, dels 40 Poble Mercè, ahir a la platja del Bogatell. Increïble, quin mar de persones de caps gaudint al màxim amb un cartell fantàstic. I parlant de coses fantàstiques, mira què tinc ara per tu.
1: El so més nou. Els 40.
0: Maluma, Shakira i això que s'anomena Agua.

0: Efectivament, és el Manuel Turizo. És el seu últim gran èxit a casa nostra, això que s'anomena Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. I a més, aquesta setmana ens ha confirmat que estarà amb nosaltres als 40 Music Awards d'aquest 2026. Trobaràs tota la informació als 40.cat. Recorda que enguany se celebra a Barcelona.
1: Els 40. Els 40. Víctor.

0: És l'última cançó de la colombiana Karol G en col·laboració de la Judeline i també del Rusowski, això que s'anomena Baby Wow, que ha anat creixent amb fama i popularitat com l'escuma, de debò, ha sigut completament increïble.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I el que també és realment increïble és aquest nexe que aconsegueix la de Sant Climent de Llobregat amb els seus seguidors. És que no para, amb cançons com aquesta, la més nova de l'Aitana, Conexión Psíquica.

0: Ai, dia soleado, no faltava per aquí Mike Towers amb Quevedo. I atenció perquè de seguida veiem una bona batxata plegats amb dos dels grans del gènere. Abans, arriba la cançó en català més important de la setmana.
1: Aquesta és la cançó en català de la setmana...
2: Als 40.
1: Als 40.
0: Efectivament, és la col·laboració que han fet els germans de Sant Andreu a Barcelona, els Ginestà, amb el de Sant Feliu, amb el Nil Moliner, porta per títol Amb qui estaràs?

0: Va marxar de gira plegats i van aprofitar, doncs, també per fer col·laboracions juntes en un disc fantàstic. Romeo Santos, Prince Royce, una miqueta de batxateta a aquesta hora de la tarda del dissabte per gaudir d'aquest tardós. Escolta'm, i en un tres i no res, arribem a les 7 de la tarda. Evidentment, amb molt més per compartir plegats i aquella cançó que tens ganes d'escoltar, de seguida te la poso, eh? De seguida per aquí, Revin Lené des de Chicago amb aquest Love Me Not. La nova de la Miley, amb nou estil, nova era. I el número 1 de la setmana. Queda't al meu costat.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.

0: Marta. Una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps? Marta. Marta, la nova cançó de Gorra Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Barcelona, 93.9.
2: Vacances acabades? Ara toca tornar amb força. A Clubs Eurofitness tenim clar que setembre és el segon gener. Reinicia rutines, activa't i posa't en marxa amb nosaltres. Clubs Eurofitness, el teu moment és ara. Troba el centre que tens més a prop a eurofitness.com.
3: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
4: El premio al producto más versátil sin gluten es para Masarepa Goya.
5: Prueba Masarepa Goya, la harina de maíz sin gluten que se convertirá en la nueva estrella de tu cocina. Ideal para arepas, tortitas, empanadas y mucho más. Entra en goya.es y descubre deliciosas recetas. Porque si es Goya, tiene que ser bueno.
6: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
7: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
8: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
7: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.

0: és la cançó més important d'aquesta setmana. El número 1 dels 40, això ens explicava aquest matí el Toni Aguilar en el nou repàs de la llista setmanal, el del 41 Coca-Cola. L'Ariana Grande aconseguia fer el tron de la nostra llista amb aquesta, la seva última proposta, anomenada Hate That I Made You Love Me, que trobaràs dins el seu últim àlbum d'estudi que ja està presentant i que s'anomena Peril.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: Escolta ja les cançons noves. Els 40.
1: Des de la ciutat de Chicago, als Estats Units d'Amèrica, arriba aquesta jove que fa ja un temps que va estrenar aquesta cançó, que la va produir, la va crear, però ha sigut ara. I gràcies a TikTok, a les plataformes digitals, que s'ha fet viral. Reveal Lené, això es diu Love Me Not. Sí, right.

0: que vindran.
1: Diumenge sense drama, o això esperem tots, que sigui més tranquil·let i amb més bon rotllo. Els Catarres, i atenció, la que no té sense drama, sinó que tot al contrari, arriba per arrasar, és la Miley, amb Nova Era. Atenció amb això, que és el més nou. Bass Persuade.
2: Escolta ja el més nou, els 40. Let's go.

Malalt de somnis és el més nou de Sexenica. Ahir van estar esplèndids a sobre de l'escenari dels 40 Poble Mercè, a Bogatell, a Barcelona. I déu-n'hi-do quina notícia ens van donar sobre de l'escenari. Quina exclusiva! I és que esperen un respir, fan una aturada al camí, però per carregar bateries, eh? Això sí, abans de que es prenguin aquest respir, tenen més corda, eh? De fet, tenen un concert preparadíssim. Ens ho explicaven ahir, als 40 de Poble Mercè. Ara per aquí, Petit Oa.

0: Aquí estava sonant per tu el Bad Bunny amb David Tirar-me les fotos. Escolta'm, de seguida arribem a les 8 i atenció perquè sonarem així. Karol G, Jude Line, Rosowski amb Bye Bye Wow. La Adela, que diu que no està a Los Angeles. Amy in L.A. O l'última cançó del Camilo. Es diu El Árbol. Tot això i més està a punt de sonar als 40.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Als 40.
0: Abans, però, arribarem a les 8 escoltant aquest nou talent. Amb aquest, el primer senzill, la targeta de presentació als 40, que s'anomena Que no s'acabi mai. Ell és el Javito.

0: Manuel Turizo. Ja és una de les performances que tenim ja garantides per aquesta nova edició dels Grans Premis de la Música a casa nostra, que enguany reben com cal la ciutat de Barcelona com a seu, eh? Els 40 Music Awards 2026. Passaran aquí. I, a més, el Manuel Turizo ja ens ha confirmat que ell hi serà present.
1: Els 40... Víctor de la Torre.

0: Aquí estava la Shakira, que no para, últimament no para de treballar, té la seva residència a la capital espanyola, a Madrid, i a més, doncs, himne del Mundial, ara col·laboració amb Maluma, està increïble. Molt bé, era el Dai Dai, i ara la nova del Camilo, El Árbol.
1: Els 40.

Aquest és l'himne de la inclusió, de la unitat, de la bellesa, de les persones que provenen de llocs més diversos, d'aquesta cantant eslovaca anomenada Adela Jedgova. Sí, sí. Va estar a punt d'entrar a l'escat ahir. Sembla que finalment es va quedar a les afora, no va entrar en el grup, però que tenien claríssim que ella havia de ser solista. I ho està fent molt i molt bé. Amb això que s'anomena Ain't in L.A. No sóc a Los Angeles.

Ull, perquè la Dua Lipa està ja enregistrant noves cançons, eh? Ja s'ha vist fotografies, vídeos a la seva gravació. Aquí estàvem al Physical, a través dels 40, just abans d'estar amb tot el que ens queda. I atenció, perquè ara ens arrambem maluc amb maluc, que arriba Romeo Santos, Prince Royce, i això que es diu Dardos.

0: Es diu Cara de Cul. La Naina i la Jules versionant la cançó dels Oques Grasses i ens acosten, evidentment, al punt de les 9 del vespre. Jo marxo i torno dilluns a l'Andallà, Catalunya, a partir doncs, de les 10 aproximadament del matí. Farem un cafetó plegats amb un somriure per començar amb bon peu la setmana. Ara toca descansar i gaudir de la nit del dissabte. Sigueu dolents, però només una mica, ok?
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
1: Em desperta una companya.